temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està a les ballato. I està a les cantato.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Una experiència retro.

0: todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
1: Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda a l'espai Territori Remember. I com és ja un clàssic habitual, tenim alguna anècdota curiosa que ha passat al llarg d'estos dies, en este cas el passat cap de setmana. Demanar disculpes a la gent de Sant Pere perquè jo no sabia on es trobava Sant Pere. I jo conec Benissuera, que està al costat. Sant Pere és un poble que tan sols té 33 habitants, però el passat cap de setmana es va transformar. Gràcies, com no, a l'Ajuntament de Sant Pere i als rimemberos de la Terreta. Ara parlarem un poquet de tot això. Abans de tot això, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas, i que la t'ajut. No sóc el Vivas de Ceuta, ja ho van dir també la setmana passada. I com és clàssic i habitual i de molta educació, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember. Aquest tema pot ser que podem anomenar número 1 del Territori Remember, Wonder Amber. No puguem dir més coses d'ella. Simplement disfruta de la vocal, espectacular. Recomanar per la nostra amiga Xot.

Resumim un poc el que va ser el passat cap de setmana a la localitat de Sant Pere. 33 habitants, senyores i senyors, ladies and gentlemen, menú d'escenaris van muntar allà. Total és un carrer, ple d'hortetes, però menú festival. La gent de la Vall d'Albaida, la gent de Rimemberos de la Torreta On Tour. Els seus components, Pau DJ Paulete, en companyia de Rebeca Mus, es va muntar allí un superfestival. Després el senyor Javi Bosch, vaig a espectacle, va muntar el xiquet. No l'havia prestat molta atenció anteriorment, però este rotllo portava. Temes molt comercials, molt coneguts, molt humor roulant, espectacular també. I com no, el mestre de mestres, José Coy, Pepe Cuello, que li diuen ara. No sé d'on entès este nom. Lo dit, enhorabona a la localitat, a l'Ajuntament de Sant Pere. I a Rimemberos de la Terreta, que fem arribar una fortíssima salutació des del territori Rimember.

inconfundible, la versió original per als Informations Society, el tema Running.

I qui no coneix aquest? Ready for Kiss. Més coletes que passaren el passat cap de setmana. Una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym en Alberic, que farem una experiència. El senyor DJ Catena va ser el primer DJ en debutar en fer una classe aeròbic, no sé com s'anomena aquello, i està en tot el món ballant. Body pump, no sé, una mescla de step. I està molt de moda, diuen que ara en València és portar-se un DJ i pegar-se una festeta d'una horeta i fent deport. Pues lo dic, una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym, a la seva monitora Imma. Moltes gràcies per haver confiat en el TRM, en este cas en el nostre amigatxo DJ Catena. Bon experiment, va ser divertit, eh? I segons es comenten, repetirem.

Aprofitarem aquest tema també per enviar una fortíssima salutació a la xica de l'Alcúdia Crespins. I ens escolta quasi que totes les setmanes que parla la nostra amiga Verónica. Que la coneguerem, en Sempere, concretament. I a

Nearly Some Pins sonant al territori Remember. Anem aprofitant el temps perquè en aproximadament 10 minutets arrepleguem la fiambrera, desmuntem la tenda de campanya i ens n'anem. Ai, 1998, era Mr. Pinpoint.

amics i amigues, en una discoteca que m'agrada moltíssim en Xàtiva, va durar molt poquet, en la ruta del Bacalao, la discoteca personal. El tema Repetition, que es va encurrar molt golló, ja veus la, com mostra un botó el tema que està sonant. Lo dit, feia un moment de dia que no tenim d'esperar més, arribem a la fi del territori, remember? Amb este tema Repetition arribem a la fi. Amb les salutacions fidelíssimes de Javi Vivas i Calatayud. Moltíssimes gràcies per la teua fidelitat. Adeu i fins la setmana que ve.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.